0: d'aventures, molt ben contada, no li sobra gaire, no li falta res, com a llibre, entreteniment perfecte.
1: Sí, muy rapidito, casi más rapidito que la peli.
0: Sí, a més, es ve que te posa uns antecedents després per quan llegis El Senyor dels Anells, que van molt bé, estan molt ben traçats, perquè a més em fa efecte que he llegit alguna banda que en Tolkien havia escrit d'una manera i després, quan va escriure El Senyor dels Anells, va reescriure parts del Hobbit perquè encaixessin perfectament. Però com a llibre, 200 pàgines, se llegeix així bé, una història d'aventures, no li sobren ni falta. Què passa? Que aquí arriba amb el senyor Peter Jackson, director.
1: Que una peli li parecía poco.
0: Clar.
1: Ni havia que estirar-lo.
0: Clar, aquest home venia de dirigir una trilogia, El Senyor dels Anells, bé, que les pel·lícules estan a prou bé com a trilogia, però clar, El Senyor dels Anells són tres llibres d'una llargari millor. Ja tenim aquí el hater d'en Tolkien, i es donava per fer tres pel·lícules. El Hobbit no.
1: Havia material. El Hobbit, no. La verdad es que con una valía.
0: Però valia amb una, però és que aquest home no només fa tres pel·lícules, sinó que fa una primera part que dura, segons les versions, entre 169 i 182 minuts, només una, que és El Hobbit, un viatge inesperat, el plantejament. Una segona part de 161 minuts, El Hobbit, la desolació de Smaug. I una tercera part de 144 minuts, El Hobbit, la batalla dels cinc exèrcits. És a dir, en su llibre més curt fa pel·lícules que a més rebassen les dues hores i mitja.
1: Sí, tochos, vamos a decir.
0: Clar,
1: no,
0: que passa que
1: una hora i media de ver con los niños.
0: Encara que siga molt entretenguda la història, tu aquí has de posar tota una sèrie d'afegits, trames paral·leles, efectes especials i de més per allargar-ho fins a la trilogia, a més, insisteix, unes pel·lícules d'un metratge relativament llarg, que jo no m'importa estar dues hores i mitja en el cinema, sempre quan m'expliquin coses. No me comencin a bombardejar amb estímuls per fer que la cosa s'allargui més. Per tant, jo som molt fan d'en Tolkien. El Hobbit m'apareix un llibre molt divertit, molt entretengut, molt recomanable. Les pel·lícules els he vist, a més, diria que els he vist les dues vegades, una per curiositat i l'altra per imposició, d'algú d'aquesta taula, no dinem d'aquí, i no és de rebut. Això, senyors directors, productors d'aquesta trilogia, no teniu perdó de Déu.
1: Com han aconseguit fer que El Hobbit haya terminado siendo tres pel·lícules avorrides.
0: Per tant, jo no voldria presumir, però igual que la setmana passada vaig guanyant la millor adaptació en el cinema, ara vull veure a com igualen els meus companys de taula aquesta pitjor adaptació cinematogràfica.
1: Venga, Lluís, a ver.
2: No tens res a fer mai.
1: Que Lluís va muy convencido.
2: Avui no tens res a fer. El Resplandor.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Para mí hay un ganador aquí ya.
2: The Shining.
1: Qué horror, qué espanto, qué doblaje horrible de Verónica Forqué. Y unas cuantas cosas más que criticar. Pero te dejo a ti, Lluís.
2: No, Verónica Forqué, m'encanta el doblaje de Verónica Forqué.
1: Joder.
2: Resplandor, que és una de les obres més importants de Stephen King, va ser publicada el 1977. Era la seva tercera novel·la i el primer gran èxit de vendes en tapa dura que el va consolidar bé com el mestre de gènere de terror. A la novel·la ens trobam en Jack Torrance, que és un escriptor frustrat i alcohòlic, en recuperació, que accepta fer de cuidador durant l'hivern de l'hotel Overlook, a les muntanyes de Colorado. Es trasllada allà amb la seva esposa Wendy i el seu fill de 5 anys, en Danny, qui posseix el Resplandor, que és una habilitat psíquica que li permet veure el passat, futur i comunicar-se telepàticament.
1: Y si le estamos echando, por cierto, ya que se está... Bueno, no se está llevando la bronca, en este caso se está llevando elogios el autor Stephen King, la bronca, quiero dejar claro que es para Stanley Kubrick, que también supone un bajón como director que nos presente esto.
2: Espérate que aquí hay tomate todavía. Aquí, ojo, cuidado lo que digo. Les forces malèvoles que habiten l'hotel, alimentades per l'energia d'en Danny, justament comencen a manifestar-se. Soberluck ataca els punts dèbils d'en Jack, exacerbant la seva inestabilitat mental i la seva violència, que l'obliguen a perseguir la seva família pels puestos amb una massa de roque, que és un joc semblant a un croquet, és una massa de madera, no és una destral. Here's Johnny! No, és una... Res, no el mateix. És una història de fantasmes clàssics, però també un estudi profund sobre la desintegració familiar, l'alcoholisme,

0: Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego, en la SER. Radio Ibiza 102.8 FM. Cadena SER.
1: L'educació permanent millora la integració social, laboral i l'autoestima de les persones adultes. Tens més de 18 anys i vols seguir formant-te? Els centres d'educació de persones adultes et poden ajudar. Els CEPA ofereixen cursos de primària, secundària, batxillerat, català, castellà i altres idiomes, informàtica, cursos d'accés directe a cicles formatius de grau superior, preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, certificats professionals i també t'ajudam a preparar-te les proves de coneixements per obtenir la nacionalitat espanyola i el certificat d'esforç i integració de 40 hores. Informa't a cepapitiuses.com o cepasantantoni.cat. Vine al CEPA, mai és tard per aprendre. Conselleria d'Educació i Universitats.
2: En Viajes Mar Azul te lo ponemos fácil. Apúntate a nuestros viajes en grupo con guía acompañante y disfruta sin preocupaciones de la mejor experiencia. Próximas salidas: 4 de noviembre, Perú; 3 de diciembre, La Alpujarra y Parque Natural de Cabo de Gata; 5 de febrero, Vietnam y Camboya. Plazas limitadas. Reservas e información en el teléfono 971 80 33 60. Viajes Mar Azul, 27 años a tu servicio. Especialistas en todo tipo de viajes y servicios para empresas. Te esperamos en Calle Alicante 27, en San Antonio. Ya están aquí, no te quedes sin ellos. Bonos Vuelta al Cole. Aprovechalos y consigue 20 euros de descuento en tus compras en el pequeño comercio. Date prisa que se acaban. Descárgate la aplicación Son Comercio y Visa. Elige tu comercio de confianza y haz que la cuesta de septiembre no sea tan pesada. Organiza Consell Insular de Visa. Colabora PIMEF Comercio.